0: sota el viat de Sonatanquem venider i el vendersin. A la visitare com que s'ha trobat àgica, un home que s'ha en llibre que s'ha fotut, tot un que ha dit.
1: Per venir que un home que ha dit que el toquele ha de dirigir.
0: Buenas tardes.